0: cuando tu mañana será.
1: Antes, cuando Teresa presumía de que no sé en qué año tenía 9 años.
2: 2009.
1: Añadía. Has dicho algo así como la modernidad.
2: Para marcar el límite de la modernidad, y voy y pongo Juan Luis Guerra.
1: Ay. La modernidad. Pero está bien. O sea, Juan Luis Guerra siempre hace las cosas
3: a la vez. A mí me encanta. Es un clásico, moderno y un todo.
1: Mucho mejor que Kenny West. ¿Dónde va a parar? Este siempre hace que acaben las cosas en alto. Bueno, chicas y chicos, modernos y menos modernos, buen fin de semana para
3: igualmente.
1: Todos.
3: Igualmente.
1: Y buen fin de semana también para ustedes. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, a ver si los acontecimientos históricos se toman un respirito, que no estaría de más. Que pasen un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.
4: Radio Alcoy, Cadena SER.
5: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
6: 34 grados centígrados.
4: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
7: Hola, ¿qué tal? Molt bon dia. Sí, punt de partida al nostre programa, que en no res traurà Enrique Molto fent un balanç del que ha estat aquest mes de juliol. També escoltarem el nou capítol de Ser Saludable. Ser Deportivos a la segona hora, tot i que ahir estarem un poc també pendents de l'actualitat, i per acabar també tenim previst les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina. Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy. El 31 de juliol estem en l'últim compàs d'aquest estiu i volíem saber un poc com ha anat aquest mes en quant al temps i també el mes imminent, el que va passar almenys aquest cap de setmana. Enrique Molto, climatòleg, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Quin resum fas o balanç d'aquest mes de juliol?
8: Pues, com tot el món ha pogut comprovar, pues un mes molt, molt calent, i donarem algunes proves, molt, temperatures molt elevades, i com dic, donarem algunes proves. Jo ja ho he dit alguna vegada, el problema de pluviometria segueix molt bé i amb una quantitat d'anys enorme i sempre ubicat al mateix lloc, encara que després han guanyat més estacions, per lo menys n'hi ha una molt vella i que s'agrema ella, que és la de circuit industrial, i això es dona una perspectiva de comparar i tal. En tema de temperatures, i ho he dit moltes vegades, és un problema per al COI, perquè estacions que n'hi havien funcionant durant 20-25 anys van deixar de funcionar en algunes zones de la perifèria de la ciutat, com el Mas de Barxer, que n'hi havia una molt interessant perquè també estava allunyada de la influència urbana. Al circuit industrial ara n'hi ha una, però no n'hi havia ninguna estació de temperatura. Les d'AEMET, per exemple, que un diria, pues, em puc fiar d'elles? Pues em sap mal dir-ho, però moltes vegades el problema de les d'AEMET és que han canviat d'ubicació, per tant, tot és AEMET, però no és el mateix lloc, per tant, tampoc és del tot, entre cometes, fiable, i jo m'he agarrat a l'estació d'AVAMET de l'amic Damián Candalija del Pas de Benissaidó, que és una de les que més anys fa que té observacions, i de les publicades en AVAMET, perquè sé que hi té observacions més antigues, no? Però per acostar-se un poc a la situació actual, jo crec que ha sigut suficient. Jo el que més destacaria d'este mes de juliol, per exemple, no? Per als que diuen, és que ha fet calor a tres voltes, no? I ho vaig dir alguna vegada, no? Ni més calor que mai, ni el calor de sempre. El calor de sempre no és, Lo d'este mes ha sigut un mes excepcional en molts casos, i diguem que no per les màximes, que també, sinó sobretot per les mínimes. Donem un exemple ràpid, no? Més o menys des de l'any 2006, que és el que ha pogut consultar, i torna a dir en la web d'AVAMET, encara que, com dic, n'hi ha algunes més antigues, per el que ha pogut mirar en aquests 20 anys, més o menys unes 20 vegades han rebassat els 40 graus de temperatura a la ciutat d'Alcoi. I amb valors, per ser, alguna vegada més alts que estos. Però la diferència és, bueno, que d'aixes 20 vegades, pues 3 han sigut en este mes de juliol que portem. No en tot l'estiu, sinó només ja en el mes de juliol. Val. Fins ahir dius, bé, no? Però anem al tema de les temperatures nocturnes, no? 20 vegades s'han rebassat també els 25 graus de mínima en els últims 20 anys, no? Més o menys, des de 2006 fins ara, en aquesta estació que dic del Pas del Benissaidó, que és de fiar i que té un seguit d'anys, no? 20 vegades, val? Pues deixem 20 vegades 6 en este mes de juliol. 6. Per cert, no la més alta. La més alta no sé si va ser 23 o no la recordaré de memòria, però el més interessant, no? 6 de 20 han sigut de mes de juliol. Això ja es diu molt, eh? Es diu de que este mes ha sigut excepcional des del punt de vista de les mínimes, cosa que tots hem notat. I parlem de les mínimes com el moment en què han registrat la mínima més baixa, no? Que és un... Però a vegades això ha sigut puntual, perquè moltes d'aquestes nits de juliol, sobretot en l'onada de calor empalmada que van tindre, vam arribar a vora 30 graus o més de 30 graus, tant així com en moltes estacions de la ciutat d'Alcoi, de Benimassot, que ha sigut un punt calent també estos dies, algunes zones del comtat que han tingut mínimes molt altes. I molt significatiu, per exemple, zones fredes per altitud i algunes per font de vall, dels dos tipus, que s'alçaven amb temperatures de 35-36 graus a les 7 o 8 del matí. Parle de Menetjador, parle de Benimassot, parle de el cim d'Aitana, el cim d'Aitana, sostre de la província, sí. 1.500 metres, amb 30 i pico graus llargs a primera hora del matí. Per tant, atenció a això, eh? Per tant, per què dic això? Pues perquè després està el que falsifica o malinterpreta les dues coses, les dades de l'AMET i d'AMET, perdó, d'AMET, i diu, bueno, és que AMET ja registró, bueno, AMET ja registró, perdona, però no, una cosa és arribar a un rècord puntual, que això pues, podem, segur que podrien trobar en la història molts més. L'altra cosa és un poc, des de que n'hi ha registres, que sempre hi ha que dir això, des de que n'hi ha registres, per això estem dient el que estem dient any per any, pues són xifres molt significatives, no? Sobretot pensant que encara queda per davant bona part del mes de... Bueno, el mes d'agost sencer, no?
7: Sí.
8: Bueno, pues ahí és on podem deixar-ho, no? El que és un assegut, des d'aquest punt de vista, molt excepcional. Torna a dir, per la persistència, més que per haver arribat en aquesta estació concretament, només dos voltes en guany s'han arribat, dos o tres voltes s'han arribat a 40 o proper de 40, però això no vol dir res. Torna a dir que el tema de les mínimes encara ha sigut més significatiu, no?
7: Això ha estat el mes de juliol, que hem estat molt pendents de totes les teves previsions, però també estem volent saber com arranca agost. Què va passar?
8: Bé, com diu aquell, no? Diu, tinc una notícia roïna i una bona, no? Començarem per la roïna, i és que el calor persisteix, com tots estem comprovant. Ara és curiós, no? Perquè ara, quan estàs a 36-37 graus, pues, resulta que ho dones per bo, perquè quan venies de més de 40 o de quasi 40, pues dius, 35 o 36 de màxima, pues, ai, quasi, com la famosa frase esta que no té molt de sentit ara mateixa, d'això de a l'estiu tot el món viu, no? Perquè ara mateixa, i l'altre dia que em vaig atrevir a dir-ho en un pronòstic, i crec que ho he de dir més vegades, no? Per dir, s'espera molt mal temps perquè tindrem molta calor. Jo crec que s'haurien d'acostumar a dir perquè és molt més incapacitant,
7: sí.
8: Molt més incapacitant en aquestes terres el calor extrem del migdia que el frescor quasi fred que puguen tindre. Això ha de quedar clar. I, per tant, pues, hem d'acostumar-se a dir-ho. Clar, per tant, des d'aquest punt de vista, la part positiva és que avui divendres segurament tindrem el punt màxim de calor d'esta, entre cometes, onada de calor d'estos dies, no? Estarem en 39, a lo millor 40 en algun punt del comtat, no sé si així en el coll arribarem, com a punt màxim. La part bona és que el cap de setmana, pues, entre cometes, només estarem a 37, va, no? Dius, o siga, que no serà com es pareixia un punt màxim de calor entre diumenge i dilluns, que això és el que es veia a principi de setmana, sinó que pareix que el punt màxim serà avui i que pareix que els pròxims dies serà alta, però no tant, no? Amb mínims per damunt de 20, però potser per davall de 25. Clar, tornem al mateix. Les mínimes anomenades tropicals, que són les que estan per damunt de 20, que eren habituals en la costa, encara que ara en la costa no és que siguin habituals, és que no n'hi ha altra cosa, i que així eren estranyes, pues així ja són habituals les mínimes tropicals. Però és que hem arribat al punt de que ara mateixa, jo recorde, quan vam estar tants dies a quasi 30 de nit, va haver un dia que vam passar a 22 i no vas a dir que vas a anar a posar amb la jaqueta, però quasi, no? Perquè, dius, que agradable estar a 22.
7: Sí, sí.
8: Perquè al final el cos és així, no? I s'acostuma a dir, pues, si venim d'això, pues millor això que una altra cosa, no? Per tant, este és un poc... I a voltes, inclús en la transmissió d'aquestes coses, m'agradaria moltes vegades més que molts, en compte de parlar de la temperatura mitjana pujant no sé quan, la temperatura màxima, jo diria, moltes voltes has passat de tants graus. Moltes, perquè si el fixes, jo crec que la gent li arriba més a això i li marca més la realitat, no? Perquè les mitjanes són una ficció que fem matemàtica. Però quantes voltes has passat d'aquesta temperatura? Atenció, per això crec que queda més marcat, no? Sí. Clar, això, pues, ara mateixa, situació de que refresque molt la setmana que ve, per exemple, pues, no es veu en absolut. De que estiga controlada, que estiguen parlant de màximes, torna a dir, igual el que queda de setmana i principis de l'altra, de 36, 37, mínims de 20 i pico, i a lo millor després estar en 33, 34, però tampoc pareix que baixi d'ahir. Clar, anar més enllà és un poc aventurat, no? Perquè, com sempre diem, pues, més allà d'una setmana vista, pues, és difícil de saber.
7: Estem en ple estiu, no? Es pot denominar que la temporada del temps és
8: canícula,
7: la canícula.
8: Ple, sí.
7: Exacte. Exacte. Per això estem molt pendents també dels avisos que ens donen les autoritats, avís per exemple, el Ministeri de Salut, alerta roja, que ens indiquen que han de veure, que ens hem d'hidratar, no eixir en les oles de més calor, però també la Generalitat, aquestes preemergències, nivell 3, nivell extrem, per risc d'incendi forestal. Toquem fusta, en l'Alcoi el compte de moment està tranquil·la la cosa, però bueno, estem veient també el més proper, no? L'incendi de Vall d'Uxó. Però com està parlant la situació, Enrique? Perquè sempre
8: la situació és de... d'un risc extrem, evidentment, perquè, i és curiós això a voltes, però ho hem comentat en alguna ocasió, resulta que les pluges abundants d'hivern i primavera, que van ser abundants no molt per aqüífers, però sí per a vegetació, això va fer créixer moltíssim combustible, no? I resulta que, contra el que es diu moltes vegades, quan estem en sequera i no plou tant, resulta que en estiu està tot molt sec, però amb menys combustible, perquè no n'hi ha aquesta vegetació exuberant d'altres llocs. El que tinga camp i tinga que llevar la herba és el que ho sap segur, ja t'ho assegure, no? Perquè és el que veu que si ho lleva molt prontre i torna a eixir, ja té que tornar a llevar, i si s'espera molt, pues li passa per damunt del cap. A mi enguany, jo en els bancals moltes vegades, tot a dir, la herba el passava per damunt dels bancals, no? M'ha fet gràcia perquè en algun cas ha sentit en aquests incendis forestals dels últims dies com la gent que estava extingint incendis confiava en que el bancal de dalt sabia que estava ocupat per oliveres i confiava que ells parara, però pegava el pas i es trobava que el bancal no estava desbrossat. I és que la dificultat per a molta gent de desbrossar és molt elevada, i damunt ara mateix és complicat desbrossar perquè si desbrosses és un perill d'incendi. Sí. Per tant, entrem en una contradicció que jo crec que alguna cosa haurien de fer i s'haurien de replantejar. Ara mateix n'hi ha un debat interessant entre si el problema és la ignició, o sigui, el punt de començar l'incendi, o el tema és la gestió agroforestal que fa que qualsevol incendi que comença pues, es propaga de la forma que es propaga, no? Segurament és com tot, no? Ni blanc ni negre. Haurien d'apostar per controlar les dues coses, perquè ignicions controlar-les del tot va ser impossible. Per exemple, una cosa que també estem notant molt els últims dies és aquestes tronades seques, aquestes ventades que venen associades a d'elles, i clar, això és una cosa incontrolable i és, entre cometes, natural, no? I, per tant, el tema és realment delicat, i jo crec que així fa anys que anem dient que és un tema de gestió molt greu, i crec que tots els anys és el mateix. Ara parlem molt del tema, ara tots es peguem cols al pit, però arribarà octubre i tot ens haurà oblidat.
7: Això és el que estava pensant, no? De debatre diferents opcions que es pot fer, que es pot... Això hauria de ser, evidentment, no en plena temporada estiuenca, sinó a l'hivern, forçar-se a planificar tot allò per executar-ho abans que vinga l'època de risc.
8: Per exemple, no molta gent sap que les concessions d'obres, les subvencions que es donen als ajuntaments per a desbrossar, es donen en un temps molt curt de concessió i només per a poder fer-ho en estiu. Com en estiu no es pot fer, perquè coincidís en els verges grocs, al final es tenen que fer en octubre, només en un mes. En un mes hi ha molt poques empreses que ho puguen fer. Per tant, se s'amuntona la faena i potser és massa tard per a fer-ho. N'hi hauria que replantejar si aquestes coses tan òbvies, fer-les d'altra forma. I torna a dir, el mantra és de l'hivern, no? N'hi ha que afegar els focs en hivern. Si haguem desbrossat, per exemple, en hivern, en molts casos, la gent que va desbrossar en hivern només, després de les pluges de març, la brossa estava travolta ahir.
7: Clar.
8: Per tant, és molt simplificar lo de l'hivern, no? Diguem que el que hem de dir és que el control de la massa agroforestal s'ha de fer tot l'any. I com és impossible, absolutament impossible, n'hi ha que dir-ho així a voltes, que l'administració pugui controlar aquesta gestió agroforestal, perquè moltes vegades està en mans privades, el que ha de és facilitar o afavorir que això es pugui fer per part de particulars. O sigui, agricultors, ramaders i propietaris forestals, facilitar-los les coses. N'hi ha qui diu castigar-los si no fan les coses bé. Jo optaria per fer-ho al revés, no? Perquè, clar, és que hem de comptar que això no és fàcil de fer per a molta gent, i sobretot en aquestes terres, per exemple, on 95% de la gent no viu d'això.
7: Mm-hmm.
8: Per tant, dir-li tu a Ixe que té que desbrossar el bancal, si és que no li arriba l'ànima al cos, no? Solucions complexes per a problemes complexos. Jo sé que és un tema de les cabres, que també és tot sí. un tòpic, no? Desparats que se'n vagin a... Bueno, pues, siguem un poc més prudents i posem solucions més complexes, el problema és complex, no siguin tan simplistes, per favor.
7: Uh-huh. A veure si contem aquestes novetats o aquest avançament o evolució per a cuidar el nostre medi ambient i que no tinguem aquests grans ensurts que porten els focs forestals. I ja per últim, Enrique, estem a 31 de juliol, agafarem vacances en quant al temps, però vas estar molt pendent i en situacions extraordinàries entraràs en antena, com per exemple allò que estem ja programant-se per al 12 d'agost de veure l'eclipse total.
8: Clar, clar. I això és un poc la idea, no? Jo estic de vacances però no me'n vaig. O sigui, estic per ací i estaré pendent, a més per propi interès, no? I clar, jo crec que el dia de l'eclipse és necessari que aquest dia, per supost, entrem. Per cert, aquest dia hem d'entrar tant per saber si estarà núvol o no. El problema de l'eclipse és que és especialment delicat per a tot el món. Perquè una cosa tan esperada i només en que estigui núvol és 4 o 5 minuts que dura, ja t'ha fotut, no? I això ho hem de tenir en compte que pot passar. La bo és que no es pensem manejar d'ací, és que no el veurem complet, hem de recordar que d'ací del coll no es veu complet, mm-hmm. encara que es veu un percentatge molt alt, no es veu complet, però per almenys no ens gastarem diners en el cap lloc, que a lo millor és un risc que després allí no, quan vagi no el veus. Per suposat, i hem d'insistir, i jo ja me les he comprat, unes ulleres específiques per a d'això, específiques, no les de sol, ni radiografies, ni històries, CDs, específiques per a d'això, que estan, i que no són molt cares, i que són necessàries per a que la gent pugui mirar, i torna a dir que és una cosa que passa a les 8 i pico de la vesprà. Per tant, està el sol posant-se. En el cas del coll, és molt probable que si no te'n vas a algun punt elevat, no el pugues veure. És a dir, des de la ciutat, com estem rodejats de muntanyes, l'horitzó és molt més curt. Per tant, el sol es posa abans del que marquen les hores. Jo, per tant, per exemple, el dia d'abans, uh-huh. aconsellaré a la gent que veja des d'on està mirant si es veu o no el sol posar-se. A aquestes hores en les que serà l'eclipse, per saber si des d'on està ell ho veurà o no, perquè només seran un parell de minuts més tard. No? Per tant, que ho tinguem en compte, perquè així com dic, anem un poc justets per a veure-lo.
7: Mm-hmm. Per tant, aquest 12 d'agost, als informatius d'esta casa, entraràs i faràs la previsió i si hi haurà alguna situació extraordinària, també. Moltíssimes gràcies, Enrique Molto, que vaig a bé i a desconnectar també.
8: Molt bé, falta fa, sí.
7: Gràcies.
8: Adéu.
0: Ser saludable. L'espai de Ràdio Alcoi, on veus expertes es parlen sobre salut, tractaments, hàbits saludables i benestar. És temps de ser saludable.
7: I és temps de compartir amb Rosa Barceló, podòloga. Bon dia.
9: Bon dia, què tal?
7: Molt bé, i vosaltres com esteu?
9: Molt bé, ja esperant vacances, ja ens queda menys.
7: Però... Així és. El compte enrere en aquest estiu en què avui volies parlar en aquesta secció sobre les patologies dels peus relacionades, no?, amb aquesta època de l'any i suposo que també amb el calor.
9: Sí, avui volíem parlar un poc dels errors que cometem cara a l'estiu, de les patologies més freqüents, les que són més viables tractar, les que hi ha que esperar, les que no, i fer com uns tips per a passar millor l'estiu per a tots.
7: Mm-hmm. Anem per els errors que esmentaves. Què és el que fem mal?
9: Mira, uno dels més freqüents és anar tot el dia en xancles, ¿vale? És normal, fa molta calor i ara intentem que els peus transpiren el més possible i sempre intentem anar els més fresquets que podem. Però és de veres que el peu necessita una adaptació d'un calçat a un altre, ¿vale? Entonces, d'anar en una subjecció a anar en el peu molt sol necessitem un poc de transició. Què significa transició? Pues anar gastant un calçat tapat algunes hores del dia o per fer algunes activitats en específic, com activitats físiques o, per exemple, menisca a comprar, que sí que vaig a caminar o a carregar pes. Pues posar-se una sabata més tapada i després, pues, per activitats més, pues, estic per casa, me'n vaig a la platja, me'n vaig a la piscina, però sí que podem posar un calçat tipus xancla. I dins de les xancles, si pot ser que tinga subjecció a la part del turmell, pues molt, molt millor. Mm-hmm. Per què cometem aquest error? Pues, i després també depèn del material que estigui fet la xancla, val? Perquè hi ha molts que són de plàstic pur, n'hi ha altres que tenen materials mixtes, aleshores hi ha que anar un poc amb compte perquè... El peu va a l'aire, però aquests materials ens poden fer dermatitis de contacte, fer que resue més el peu de lo habitual, isquem fongs, patologia bacteriana, les ungles també a nivell d'esmalt, com en estiu habitualment tenim la semipermanent feta, també es generen moltes infeccions per ongos, aleshores hi ha que anar un poc amb compte i anar combinant amb, en tant tapat com obert. N'hi ha que intentar fer de les dues parts.
7: Mm-hmm. Dins de les xancles estava ara jo pensant, dius, el més adient és que tinga una fixació al turmell, però dins de les pitjors, què és pitjor? La que el poses en la separació del dit o la que és una franja davant?
9: Realment són igual.
7: Les dues. Igual, no? Val.
9: Pitjor seria la del dit. Val? La franja davant doncs, encara subjecta un pelín més enrere, però al final la garra digital que generen per a aguantar el nostre pes corporal i estabilitzar-se es produeix igual en les dues. Val? Mm-hmm. Però sí que és cert que també depèn de si tenim patologia, com Juanete, que hi ha una desviació del primer dit cap a la part de dins, hi ha moltes vegades que les del dit no es suporten de la millor manera. Aleshores, depèn del cas particular, però dins de les dos, millor fixes de turmell.
7: Uh-huh. I anar-nos en així a la platja o inclús en un altre calçat i en la mateixa platja o piscina canviar-nos aixes xangles perquè després quan les acabem d'utilitzar perquè estàs esmentant de que no es creen fongs és perquè clar, això està humit, està amb clar. L'aigua i per tant seria...
9: Hi ha que entendre que la xancla és un calçat específic per a la piscina, ¿vale? Aleshores... Uh-huh. En el dia a dia s'ha donat un altre ús que inclús és calçat de diari, però hi ha que entendre que realment la funció inicial d'una xancla és per a que en les piscines no hi hagin enfermetats de contacte. Val? Per exemple, el papiloma, el virus del papiloma, que són les verrugues plantars. Ara compartim moltes piscines públiques i vestuaris públics i ha d'anar en compte d'intentar no apoyar o apoyar el menys possible sense una protecció. Perquè és molt, molt fàcil que hi hagi una infecció per el virus del papiloma. El papiloma el tenim un 84% de la població, per a que la gent es faci una idea del que és mal, uh-huh. I es produeix per contacte. El problema que tenim amb el papiloma és que es desenvolupa en té hasta 6 mesos de latència posterior. Aleshores, podem infectar-se en estiu i que ens isca la verruga en octubre, en novembre, en gener, inclús... Aleshores, hi ha que anar un poc en compte en aquestes èpoques que sí que anem a llocs més públics en tindre aquesta precaució de que no estiguem en contacte amb ningú infectat.
7: Mm-hmm. Quins errors més fem i quines conseqüències pot portar?
9: Val, un altre dels errors habituals és no hidratar-se els peus. Val? Mm-hmm. Pensem, fa calor, el peu em sua més, aleshores no em farà falta utilitzar una crema hidratant. No és el mateix la hiperhidrosi és igual a sudoració, a la hidratació interna de la pell. Són coses diferents. I moltes vegades, quan més sudoració, més seca estan les capes de l'epidermis i de la dermis. Val? Aleshores, n'hi ha que entendre que hi ha cremes avui en dia al mercat que aquesta sensació untosa que no ens agrada al col·locar-nos la crema, uh-huh. La suplixen per cremes tacte gel. Avui en dia al mercat hi ha molts, molts formats que ens permeteixen no tindre aquest tacte. Aleshores, també recordar un poc que hi ha que buscar la fórmula que més adequi per a la persona. Val? I sí, que hi ha que tindre com una rutina molt marcada d'hidratar-se els peus amb cremes amb urea. Val? Uh-huh. Molta gent em diu, és que jo em poso crema tots els dies i no noto aquesta milloria. Es poden fer de diverses maneres. La urea es pot des del 10 fins al 40%. Aleshores, si un percentatge ens és insuficient, n'hi ha que muntar un pelín més. Val? Jo sempre dic, acaba de gastar la que tingues i la pròxima la compres amb un percentatge més d'urea. I després una altra és la forma en la que l'apliquem. Val? Ja no és sol el component en si, sinó com estem aplicant-la. En principi, si la pell no té ninguna patologia, en una aplicació directa seria suficient. N'hi ha altres vegades pues, que per el que siga la pell no acaba d'absorbir de la millor manera. Aleshores, podríem posar la crema i un calcetí per damunt per a que faci millor l'absorció.
7: Mm-hmm.
9: Si en el calcetí no és suficient, tampoc, enrotllar-la el peu en film de cuina. Val? Per què? Perquè no té poros i tot el producte penetra directament sobre la pell. I després també és molt recomanable anar al podòleg per a llevar les durícies que tinguem alrededor, perquè quan més callos es fan, pitjor penetra aquesta crema. Aleshores, hi ha que controlar un poc tots aquests factors per a que tinguem una bona absorció de la crema. I en quant a cremes i espeus, també la part d'estiu, la crema solar és molt, molt important. Espeus és algo que diem, ui, pues arriba hasta les cames i ja està.
10: Que no tenim tant en compte, veritat?
9: Sí, sí, segur que sentiu identificats de dir, bueno, me'n posa i la part d'espeus se'ns olvida un poc. En espeus es produeixen cremadures solars igual que en la resta del cos. A més, és una pell que no està molt exposada al sol i és més sensible que igual altres parts del cos que habitualment sí que posem més crema o estan més exposades al sol. I és un tema que no es parla molt a menut, però el melanoma, el reconegut melanoma, també apareix en espeus i hem tingut casos en consulta que s'han tractat. Aleshores, si n'hi ha llunars en la pàtica que és sospitoses en la part del peu, és molt important revisar-les i veure que no es fan grans, que no es malignifiquen, que no ensangren, i anar revisant com creixen en el temps, si creixen, si no creixen, i sobretot acudir a un professional per a que valore si és un melanoma o si és un llunar de manera habitual. Però sí que donar-li un poc de prioritat al protecció solar, sobretot en tot el cos. És molt, molt important en tot el cos, però en la part dels peus també és molt important.
10: Per a tindre aquest hàbit, tant en la crema hidratant com en la solar, per exemple, la hidratant pel matí, posar-nos-la pel matí quan acabem de la dutxa, que és un poc el moment del dia en què serem més constants.
9: Claro, jo recomano la hidratant per la nit, i la solar per el matí, val? Perquè per la nit sempre tenim un poc més de temps que de matí, val? I necessita una absorció, necessita un temps d'absorció. Aleshores, típic moment que estem veient la tele, estem en el sofà un moment, descansant quan estem a punt d'anar a dormir, és perfecte perquè va absorbint tota la crema.

0: anar un poc en compte en eixes rutines.
1: I a més, si se n'anem a la platja, que estem tal vegada a punt d'anar-nos en allà a vora mar, repetir, no?, eixa acció també, perquè si anem a estar ahí al sol moltes hores, la crema té una cobertura, però no de 24 hores.
0: Clar, és important també, depèn de les hores que estem exposats al sol, anar repetint l'aplicació. Normalment es recomana entre les 3-4 hores repetir l'aplicació. Depèn molt també de la melanina que tinga la persona, si són més blanques o de pell més oscura, i ha d'anar controlant un pelín eixos temps.
1: Estem anotant-nos el que fem mal per a corregir-ho, no posar-se les xancles tant, l'hidratar-se bé els peus. Què més podem aprendre per a seguir cuidant dels nostres peus aquest estiu?
0: Parlant un pelín més de patologia, ja no tant de la part dèrmica, és molt, molt habitual ara en estiu per el canvi de calçat, per les activitats que fem en estiu, que aparega la famosa fascitis plantar. Val? Aleshores, el que recomana sempre en la fascitis plantar és que la fascitis plantar té una bona evolució si passen de 0 a 6 mesos, si es tracta antes de 6 mesos d'evolució. Aleshores, és una patologia que, aunque estiguem en estiu, aunque no puguem posar-se un calçat tapat, hi ha que tractar-la. Avui en dia hi ha moltes opcions de tractament que no són plantilles a mida, que igual en un calçat obert és més complicat posar. N'hi ha infiltracions, hi ha descàrregues, n'hi ha exercicis, n'hi ha molta... es pot tractar de moltes maneres. Aleshores, recomano molt que, aunque diguem, ostres, em fa mal el taló, igual m'espera a setembre a mirar-ho. Hi ha que mirar-ho el quan antes possible, perquè la fascitis és un problema que es cronifica. I quan tenim més de 6 mesos d'evolució, és molt, molt complicat revertir aquesta situació, inclús arribant a cirurgia en moltes ocasions. Aleshores, platar un pelín les orelles i dir... Val, sense estrès, però vaig a posar cura a aquesta patologia que se m'ha generat. Val? Perquè la fascitis, els primers 6 mesos, té una inflamació activa. I quan un teixit té una inflamació activa, és molt fàcil revertir-lo. Però quan passen aquests mesos, aquest teixit es degenera. Val? Aleshores, no hi ha una inflamació activa en el moment, és una inflamació crònica. I ahí n'hi ha que reactivar una inflamació de nou i el procés és més complicat. Val? Aleshores hi ha que anar un pelín en compte a aquestes situacions. Després, altres patologies que hi ha que estar en compte, les ungles, els acrílics. No, l'acrílic per se no és roïn, no són químics roïns, val? Depèn del centre al que vaig, és la qualitat. Hi ha que preguntar molt quan anem a un centre per a pintar-nos les ungles què ens estan posant, val? Perquè n'hi ha moltes classes, n'hi ha moltes qualitats i n'hi ha que preguntar, n'hi ha que obligar-se un poc a preguntar. Després, no és el mateix un acrílic en les mans que en els peus. Per què? Perquè les mans les duem a l'aire sempre. En els peus n'hi ha més humitat i el tanquem molt més habitualment. Aleshores, les infeccions per fongs, per bactèries, es multipliquen. Jo recomano als peus pintar-les de manera temporal. Val? Què vol dir això? Pues tinc un event, el pinte el cap de setmana, com a molt, setmana, setmana i mitja. Però dur un acrílic tot l'estiu... estàs comprant moltes papeletes per a tindre una patologia per a l'hivern. I moltes vegades els fongs són molt complicats d'anar quan es fan resistents, també. Aleshores, hi ha d'anar un poc en cura i inclús no fer el permanent. N'hi ha molts esmalts que no són permanents, que es poden posar i després en casa domiciliàriament es poden llevar i no n'hi ha ningú problema. I sobretot preguntar al podòleg si puc o no puc posar-me'l, perquè si has tingut una patologia de fongs anteriorment, igual no es recomana aplicar-ho, o sí, depèn de la situació.
1: Sobre les ungles, pintar-nos-les de manera eixa puntual, temporal, que ara solen tenir esdeveniments, però que no és molt recomanable, no?
0: No, a nivell dels peus... no és molt recomanable. Sobretot és un poc de sentit comú, és el que parlem. És res és roïn o bo, depèn de la mesura en la que ho utilitzem. Val? I és cert que ara pues, hi ha una moda molt actual d'anar fent-se acrílic sobre acrílic i cada 3 setmanes anar posant-se un o sobre l'altre i per a llevar una

0: acrílico y a que llimar la ungla, li llevem una capa superficial, la ungla es queda més debilitada i ha que anar a un compte.
1: Parlaves abans també de la fascitis plantar. Volia preguntar-te jo, quin símptoma dona aquesta patologia per saber que hi ha un mal ahí?
0: Mira, la fascitis plantar dona un símptoma que és els primers passos del dia, tenim molt de dolor en la zona del taló. A mesura que anem caminant va desapareixent perquè el teixit escalfa i va desapareixent. I quan duem molta estona caminant o fent activitat física torna a aparèixer el dolor. Però el dolor més intens, el comentari més freqüent és els primers passos del dia no puc apoyar. Vale? Aleshores, si estem tenint aquest tipus de problema, pues recordar-se'n de que pot haver un problema. I no remitix, val? Perquè la gent pensa, ja se me n'anirà. No, no se'n va. Val? La cosa és que no se'n va. Quan hi ha una inflamació activa, n'hi ha que revertir-la.
1: Alguna patologia més que vulguis parlar relacionada amb aquesta època de l'any, amb l'estiu?
0: Sí, després també no confondre, perquè, per exemple, igual que hi ha coses, pues, errors i coses roïns, val? També hi ha coses bones de l'estiu per als peus, que tant tenim una cosa com tenim l'altra. Per què? Pues perquè els peus tenen més espai per estar, les sandàlies no ens comprimeixen els peus, aleshores les ungles encarnades milloren, els elomes a la part dels dits, com els dits van a l'aire, no hi ha ningú problema i milloren. I la gent que té problemes circulatoris a l'hivern també millora, perquè al fer més calor circula millor la sang i no apareixen tant les patologies en l'estiu. Vale. Vigilar aquestes patologies, aunque estén mejor sintomatológicamente, de decir, es que no, ahora no molesta como me molestaba antes, ni hay que vigilar porque ni a muchas veces que es que nos pasa en consulta es, ostras, no me había dado una cuenta porque duía la sandalia, pero me he nada a caminar un día y tengo molt de mal. Vigilar esas patologías y dur un seguimiento a pesar de que siga estiu y no tengan tan de dolor, porque lo que suele pasar es que acaben complicándose después también. I una altra de les coses, un altre dels tips que volia comentar, ja no tan relacionat amb patologia, és quan se n'anem de viatge i anem a caminar prou, mai estrenar una sabata en el moment del viatge, val? Ja que dur sabates que tinguem rodes des de casa, i intentar que siguin sabates de confiança, que dic jo, que són de les que ens permeten fer quilòmetres i que no tinguem ningú tipus de rosadura, perquè entre el calor, que anem a caminar molt més visitant llocs, que és normal, necessitem dur un calçat que ens permetisca acabar la jornada sense tindre ampolles, rosadures i este tipus de problemes.
1: Estava pensant just i dic, si te'n vas a fer el Camino de Santiago, no les estrenes en aquest moment.
0: No, no, no. El Camino de Santiago és no les estrenes en eixe moment, que és una sabata que dugues rodada. Després, les sabates en subjecció del turmell són molt importants per endur-se-les al camí, perquè si tenim algun problema en les ungles, es permetís continuar caminant sense ningú problema. Val? I després, en el Camino de Santiago, pues, endur-se el botiquín d'antiampolles, que dic jo que és vaselina per a hidratar molt els peus, la crema hidratant habitual per les nits, i després betadine o cristalmina per curar ampolles i poguen eixir, i molt important no rebentar-les mai i arrencar la pell de l'ampolla perquè poden generar-nos situacions més complicades després és curar-la, cobrir-la i poquet a anirà secant.
1: Ahir anava a preguntar-te jo, perquè si ens pillen el Camí de Santiago o en Àustria fent excursions ayer, i tenim aquest problema de l'ampolla, i clar, no podem tornar al nostre podòleg de seguida, com poder fer front a aquesta emergència que podem fer en aquests primers moments d'atenció, d'auxili?
0: Vale, els primers moments de quan neix una rosadura d'aquest tipus és veure el contingut líquid. Val? Hi ha moltes que sí que tenen un contingut líquid molt abundant i n'hi ha altres que menys. Val? Si no tenen molt de contingut líquid, no n'hi ha que tocar-les, de rebentar-les ni extraure el líquid. Simplement es cura en una ampolla o en betadine o cristalmina o alguna pòsida estèril, val? Es posem, ho apliquem sobre la zona del peu, ja vem bé el peu primer, apliquem betadine o cristalmina i tapem. Si tinguera molt de contingut líquid, sí que n'hi ha que drenar-la. Si tenim algun professional, en el Camí de Santiago, per exemple, hi ha molts estudiants podòlegs que fan les pràctiques en el camí. Uh-huh. Preguntar en els albergues públics, que moltes voltes hi ha podòlegs. Si no, pues en la zona en la que estigues, o acudir al centre de salut per a que ho facin de manera estèril i que no es complique. Drenar eixa ampolla, que és que eixca tot el líquid, i després cobrir en betadine o cristalmina i el apòsit. Jo no recomane el compit, el clàssic compit, que és algo que duem molt en el bolso.
1: Mm-hmm.
0: Per què? Perquè és molt adhesiu. I quan és tan adhesiu, quan el retirem, normalment s'enduem la part de dalt de l'ampolla amb nosaltres i estàs generant una segona ferida que tens que tornar a curar. Val? I ha d'anar un poc en compte perquè no es pot arrancar i sobrearrancar en la pell en aquests casos.
1: Mm-hmm. I per a previndre les ampolles, amb la hidratació és suficient?
0: I calcetins específics per al sudor. Vale? Veure el material dels calcetins que utilitzem. N'hi ha dues línies antitranspirants. Una és cotó 100%, calcetins de cotó 100%, i anar fent canvis de calcetí també és important durant el camí, o si anem a fer alguna ruta o si anem a caminar. I n'hi ha marques específiques que han tret línies antitranspiració. Uh-huh. Vale? Depèn de... Ahí sí que té que ser el podòleg el que mane i diga o una línia o l'altra. Perquè hi ha problemes d'hiperhidrosis, n'hi ha 4 graus i depèn del grau que estiga, doncs n'hi ha una o l'altra.
1: Uh-huh.
0: Però, bueno, una mateixa també es coneix i sap si sua molt el peu o no sua molt el peu. Si és una sudoració normal de no mullar el calcetí, no tindre un olor persistent, en calcetins de cotó i anar fent canvis no n'hi ha problema.
1: Uh-huh.
0: Si és una sudoració més excessiva de masbar en les sandàlies, note que no acaba d'anar bé, consultar en un professional perquè es tracta aquest problema, que molta gent té vergonya de dir, ostres, que em fan molta olor els peus. No tingueu vergonya perquè es tracta, ¿vale? És una patologia que són bactèries i les bactèries es tracten i es poden donar moltes coses per a que això disminuïsca i millore.
1: Uh-huh.
0: I n'hi ha línies que tenen pues, fibres de plata, que per a que aquestes bacteris no proliferen i tenen com alguns materials millors per a aquests casos en específic.
1: Uh-huh.
0: Vale? Són els dos tips. I després també que no ens apreti la sabata. Vale? Intentar anar el més ample possible, en una talla adequada, que a voltes no utilitzem la millor talla tampoc, i tindre com aquestes recomanacions en compte.
1: Uh-huh. Jo agraeix moltíssim a Rosa Barceló, podòloga, que ens hagi avui en aquest capítol, la veritat és que molt interessant i molt especial de ser saludable. Moltes gràcies també per tota aquesta temporada en aquesta secció i també bon estiu.
0: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
2: Es la 1 a mediodía en Canarias. El presidente del gobierno acaba de calificar la entrada de 49.000 ciudadanos marroquíes a Ceuta como un ataque a la integridad territorial de España, una violación que condena, dice Pedro Sánchez, al más alto nivel.
3: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
2: Toda España, ha dicho el presidente, está con los ceutíes. Lo que subyace de lo ocurrido es la lectura interesada de una sentencia del Tribunal Supremo utilizada por las mafias, ha asegurado Pedro Sánchez. Lectura que ha corrido como la pólvora hasta producir una avalancha como la que se ha registrado.
3: Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado, por el mar, por considerar que no existe una frontera física, como sí existe, por ejemplo, cuando se atraviesa una frontera terrestre.
2: Nos vamos a Ceuta, donde sigue la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ahora mismo con preguntas.
4: Toda la ciudad, no solo por el entorno fronterizo.
3: Así es.
4: Me gustaría saber si el gobierno de España se ha dado un plazo para esas devoluciones y sobre todo cómo se va a realizar esas devoluciones, porque es bastante complicado, como le digo, porque no solo están en el entorno fronterizo.
3: Bueno, tiene usted razón, lo hemos tratado precisamente en la reunión conjunta que hemos tenido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Ejército, con las Fuerzas Armadas en definitiva y también, lógicamente, con el Gobierno. Lo que se ha pedido también es a la policía local, a las autoridades de la ciudad autónoma de Ceuta, que informen también a estos migrantes que están en otras partes de la ciudad y no en la frontera, de que se han abierto esas fronteras y que ya pueden proceder a su salida. Por tanto, hay, además de, digamos, todo lo que tiene que ver con la comisión que se está celebrando de asilo y, por tanto, los expedientes de expulsión que se vayan produciendo, lo que hay también, yo creo que es una labor de información para que, en efecto, estas personas puedan voluntariamente también salir de la ciudad autónoma de Ceuta y regresar a sus ciudades de origen. El plazo, cuanto antes. Cuanto antes. Tenemos experiencia, desgraciadamente hemos vivido una situación muy semejante en el año 2021. Creo que la colaboración y la cooperación con la ciudad autónoma de Ceuta fue extraordinaria. La solidaridad del resto de territorios del país también fue muy positiva, sobre todo cuando hablábamos de menores. Pero en todo caso, lo más urgente ahora mismo es recuperar esa normalidad, garantizar la seguridad y, sobre todo, no poner en riesgo la convivencia. La convivencia. Me atrevo, lógicamente, con todo el respeto y a institucional que le tengo al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, hemos hablado muchas veces de la importancia de la convivencia en esta ciudad. Yo creo que esa también, su diversidad, es uno de sus principales atractivos y también de sus fortalezas. Y eso es algo que creo tenemos que preservar todos los gobiernos, no solamente con nuestras políticas y nuestros actos, sino también, lógicamente, con nuestros discursos. Y el gobierno de España siempre va a estar en esa situación. Y luego, sí trasladarles dos cosas más. Nosotros hemos hablado con las autoridades marroquíes, están dispuestas a cooperar para agilizar toda esa repatriación de ciudadanos de su país de origen. Y finalmente trasladarles, se me había olvidado comentarlo en la introducción, que el ministro Fernando Grande-Marlaska permanecerá también aquí unos días para que siga en persona la evolución de esta crisis.
5: Sí. Querido señor presidente, quisiera preguntarle, usted estuvo al frente de la crisis el año 2021, conoce perfectamente lo que ocurrió, ahora está, digamos que supera 4 o 5 veces la de aquella en el número. ¿De verdad cree que existe colaboración por parte de Marruecos, teniendo en cuenta que alguien que va a la frontera y durante horas observa cómo no existe ningún tipo, entre comillas, de tapón al otro lado y que se entra como el que entra en una feria, exactamente igual? Venían al grito de Viva España y muy contentos, no sabiendo exactamente prácticamente hacia dónde iban. Me gustaría saber si realmente cree que existe cooperación de origen antes de la solución que se pueda dar ahora por parte de Marruecos. Y segundo, en relación al tema de los menores, claro, se está hablando de 7.000 menores. Ya ha costado reducir el número de menores de la ciudad de Ceuta, teniendo, a pesar de tener la modificación de la ley de extranjería. ¿Cómo se va a canalizar esa derivación hacia otros territorios?
3: Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera, lo primero, no olvidemos el marco. El marco, el contexto en el que se produce esta crisis es un contexto en el cual durante estos últimos años, de manera sostenida, lo que se ha registrado ha sido una reducción del flujo de la migración irregular. Esto es así. En términos agregados, en términos generales, un 36% en el año 2026, lo que llevamos de año, y un 40% en lo que llevamos, en relación con el año 2024, en el año 2025. Esto es el marco, es el contexto. Evidentemente, hay lugares específicos, como es la ciudad autónoma de Ceuta, en donde hay repuntes, y los ha habido durante estos últimos días, efectivamente como consecuencia de una propagación en las redes sociales, a través de las mafias, de una lectura, yo creo que también interesada, de una sentencia del Tribunal Supremo, que efectivamente tenemos que ver cómo gestionamos. Cómo gestionamos, no solamente desde el punto de vista, vamos a decirlo, más aparente, situando boyas para que se vea desde el punto de vista administrativo que existe una barrera de contención y, por tanto, se puede producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera, pero también desde el punto de vista legislativo, si tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible. Y en eso está el Gobierno de España, las dos cosas, en lo urgente, pero por supuesto también en lo importante. Segundo, si nosotros hemos tenido estos datos de reducción de las llegadas de migrantes irregulares, es porque hemos tenido una colaboración muy, muy razonable con los países de origen y de tránsito. Yo puedo entender la situación que ahora mismo está atravesando la ciudad autónoma de Ceuta, pero es evidente que si nosotros queremos luchar contra las mafias, reducir la migración irregular, necesitamos cooperar con los países de origen y de tránsito. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España con todos los países del norte de África y también del África Occidental, Mauritania, Senegal, Gambia y también, lógicamente, interlocutando con otros países, en este caso del Sahel, a los cuales antes he hecho referencia. Eso no significa, bueno, pues que hayamos manifestado a nuestro país vecino y un país aliado el que tenemos que agilizar y que tenemos que dar una respuesta mucho más contundente a lo sucedido desde el día de ayer en la ciudad autónoma de Ceuta. Pero creo que esto es muy importante subrayarlo, porque entre otras cosas la interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy, muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021, y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación pues se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas y en los próximos días con el objetivo de recuperar esa normalidad. Y la segunda de las cuestiones es que, en efecto, nosotros ahora mismo tenemos, yo creo que, un marco legal, en fin, siempre respetando el Estado de Derecho, al Poder Judicial, a la Fiscalía, pero tenemos un marco legal mucho más seguro, mucho más certero a la hora de gestionar la realidad de los menores. No me atrevería a decir una cifra, porque efectivamente eso serán las autoridades de Interior quienes pues trasladen, espero que durante las próximas horas, las cifras de esta crisis, pero lo que sí que quiero decir es que tenemos un marco mucho más, vamos a decirlo así, seguro a la hora de proceder a la gestión de los menores. Y no olvidemos tampoco, y querría también recordarlo, porque en fin, vivimos también lo que vivimos en el año 2021, que también muchos padres y madres de estos menores marroquíes demandaron su regreso después de esta crisis. Y eso también pues será un elemento que tengamos que incorporar en nuestra interlocución con Marruecos. Y con esto me gustaría terminar trasladando, por supuesto, lo que he dicho al principio, que nos hacemos cargo de la situación, que el Gobierno de España está con Ceuta, como lo está todos sus compatriotas, todos los ciudadanos españoles y españolas, y por supuesto que nosotros vamos a defender la seguridad, la convivencia, la prosperidad y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta como si vivieran en la M30 de la capital de España, porque no hay periferia y centro cuando estamos hablando de la seguridad, de la prosperidad, de la convivencia y la cohesión de cualquiera de los territorios y de cualquiera de las ciudades de nuestro país. Nada más y muchas gracias.
2: Son las palabras de Pedro Sánchez desde Ceuta. Subrayamos que el presidente del Gobierno ha calificado de violación y ataque a la integridad territorial de España la entrada de decenas de miles de ciudadanos marroquíes, pero hay más mensajes, Guillermo Lerma.
6: Sí, hay dos anuncios, Toñi. El primero, en relación con la seguridad, el presidente ha cuantificado ese refuerzo del dispositivo en 400 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, además del despliegue de la Armada y de esas fuerzas del ejército para hacer labores de apoyo. Eso en cuanto a lo que busca garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana en Ceuta. El segundo anuncio, relacionado con lo que va a hacer el Ejecutivo para intentar restablecer esa situación. No ha descartado el presidente hacer modificaciones legales, las necesarias para devolver a los migrantes cumpliendo con la legalidad. Ha dicho Sánchez que el Gobierno está estudiando si es necesario o no hacer esa modificación de la ley, porque ha achacado lo ocurrido a un efecto llamada de las mafias provocado por esa sentencia del Supremo que declara ilegales las devoluciones de los migrantes también cuando entran a nado a través del mar. Y ha anunciado también, Toñi, el despliegue de boyas en el espigón del Tarajar para dar cumplimiento a la sentencia del Supremo, y ha dicho crear una barrera física que, desde el punto de vista administrativo, pueda facilitar las devoluciones en frontera. Ha dicho el presidente Doñi que está en contacto con las autoridades marroquíes para intentar agilizar todo lo que tiene que ver con los expedientes y con la repatriación de los inmigrantes que han entrado de manera irregular.
2: Gracias, Guillermo. Los servicios informativos de la SER seguimos trabajando hoy centrados en Ceuta. Volvemos en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER. Comunitat Valenciana.
8: Este estiu, que el bany no te la pegue. No et banyes en solitari. Respecta les banderes. Vigila sempre els xiquets i les xiquetes dins i fora de l'aigua. Davant d'una emergència, crida a l'112. Seguis les recomanacions, cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
7: Radio Alcoy, Cadena SER.
9: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 36 grados centígrados.
10: Nota necrológica.
11: Ha fallecido a los 96 años don Francisco Amorós Mas, natural de Biar. La capilla ardiente estará instalada este viernes 31 de julio de 9 a 14 horas en la sala número 2 del tanatorio Servisa de la zona norte. Ruegan una oración por su alma.
10: Descanse en paz.
11: Si buscas coche, apunta este nombre: Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
7: Ser Deportivos Alcoy. Ismael Mayor.
12: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Deporte en Radio Alcoy, a los de la Onda Media FM, página web, aplicación móvil de la cadena SER, y a los que nos escucháis después en el podcast de Ser Deportivos Alcoy. Es viernes 31 de julio, último día de programa y de temporada de Ser Deportivos, y hoy vamos a cerrar esta campaña con el concejal de deportes, Alberto Belda, que tenemos muchas cosas que preguntar y hablar con él. Antes, contaros que Alcoyano jugará mañana su primer partido de pretemporada. Será en Ibi, en el Vilaplana Mariel, a partir de las 8 de la tarde, primer test del equipo de Fran Alcoy, de los 9 partidos que tiene esta temporada, pretemporada mejor dicho. Y cuidado, porque va a haber un cambio seguro de equipo en el grupo tercero de la Segunda Federación, y es que la Unión, el equipo que jugaba en Totana, no se ha inscrito finalmente porque quería solicitar un cambio de sede a Málaga. Finalmente la federación no lo ha permitido. Finalmente no se ha inscrito y ha causado baja. Su puesto ha confirmado la federación, que será el Puente Genil, el equipo cordobés. Ahora bien, puede que haya una modificación de grupo para que el Puente Genil juegue con los andaluces y algún otro equipo más cerca de la Comunidad Valenciana y de Murcia juegue contra el Alcoyano y el resto de equipos. Posiblemente pueda ser el Albacete B. Vamos a ver cómo acaba, porque esto se resolverá en las próximas semanas. En cualquier caso, hoy es día de balance. Está aquí el concejal de deportes, Alberto Belda. Cerramos esta temporada de Ser Deportivos Alcoy. Con el concejal de deportes, Alberto Belda, porque hemos pensado que era el ideal para cerrar esta nueva temporada y conocer un poco cómo nos vamos al verano en el deporte. Alberto Belda, concejal, muy buenas.
13: Muy buenas.
12: ¿Qué tal estás?
13: Pues muy bien, un placer poder estar a otra vuelta así en vosotros.
12: El placer es nuestro, como siempre, Alberto, en una semana que hemos tenido varias cosas. Si quieres empezamos por el final, porque ayer vimos el músculo que tiene Alcoy, ha tenido Alcoy durante toda la temporada en cuanto a esa entrega de medallas, ese reconocimiento que hacéis desde el Ayuntamiento a todos los deportistas que han conseguido medalla, podio nacional o internacional.
13: Sí, la veritat és que uno és, jo sempre dic el mateix, no? És un d'aquests moments en el que mires cap arrere i el dones compte de, del potencial que tenim en la ciutat. No? Jo crec que això passa sempre quan fem la gala de l'esport, que tens que mirar els premis de millor esportista Juan Agudo Galat, el de promoció, i el far veure un poc els èxits de tots els esportistes alcoyans, i així passa el mateix, perquè al final dones compte de la quantitat de gent, no? Que, perquè al final fer un pòdium a nivell nacional no és tan fàcil, no? I, el, i ahir van veure com, bueno, aquests 71 esportistes que van rebre i se... i ese reconeixement per part de la ciutat d'Alcoy, que al final s'ho van fer perquè van donar compte que cada, claro, si cada vegada que n'hi havia una modalitat que feia un pòdium teníem que fer el recibiment en l'Ajuntament, pues no paràvem, no? I van dir, bueno, jo crec que és molt més xulo el poder fer un acte conjunt de l'esport, per això ho fem al final de juliol, per a donar temps a que campionats d'Espanya vagin acabant, encara que sabem que després campionats d'Espanya també n'hi ha a final d'any, després de la pandèmia això és una realitat. Però bueno, estem contentant que durant tot l'any, des de juliol de l'any passat a juliol d'enguany, pues 71 esportistes, estem parlant de 21 modalitats diferents, les que hem aconseguit algun tipus de pòdium nacional o prova a nivell internacional, tant europeu, Copa del Món, com prova internacional, i estem parlant de que d'aquests 71, 31 són xics, bueno, han sigut xics i 40 són xiques, con lo qual, pues bueno, molt contents, no? Perquè els datos al final és el que es dona. Pues jo crec que això, no, que tu dius, no, que al final el múscul de l'esport alcoià està molt fort i continua així, i jo sempre dic el mateix, això al final és el treball incansable de tot l'equip que conforma l'esport alcoià, i en aquest equip estem tots, esteu vosaltres com a premsa, estem nosaltres com a ajuntament, estan els clubs, les entitats, els entrenadors, els esportistes, les famílies. Jo crec que al final aquest treball en equip al final fa que pugues tindre aquests èxits, no? I no és l'objectiu principal, jo sempre dic que l'objectiu principal sempre per part de la regidoria té que ser el treball de base, el treball de l'esport escolar de base, i després quan jo crec que aquesta feina es fa bé per part de tots, pues al final acabem tindre resultats com aquells, no? Perquè aquesta gent que al final ha començat fent esport per divertiment acaba especialitzant-se, acaba tenint molts entrenadors i entrenadors, acaba fent el que li agrada i acaba tenint èxit, i al final a la Collas també tenim aquest puntet que sempre de més que ens dona a nivell competitiu que es fa diferents.
12: El miércoles hablábamos precisamente con una otro de los ejemplos, vive en Alicante por las circunstancias de trabajo de sus padres, pero la alcoyana que está en el número 18 del ranking de pádel internacional, con una persona que al final dice, jolín, es que tenemos mucho, mucho potencial. Antes de hablar de lo puramente deportivo, me gustaría tratar el tema de la infraestructura, porque es otro tema importante dentro de la concejalía.
13: Sí, sí, és un tema importantíssim, evidentment, per a que els esportistes i els clubs puguen desenvolupar la seva tasca. Al final fan falta el tindre instal·lacions, el tindre infraestructures el millor possible per a que puguen treure el màxim rendiment. Clar, sí, hem de tindre en compte el dato que t'acaba de donar abans, i és que 21 modalitats diferents que tenim pòdiums. Això requereix un esforç per part de l'Ajuntament brutal, perquè són 21 modalitats, cada una necessita la seva instal·lació, que estigui en les millors condicions, i això fa que moltes vegades, encara que la voluntat és màxima, no puguem arribar al màxim, no? S'intenta, evidentment. I jo sempre dic així el mateix, així sempre requerim del recolzament d'altres administracions, que lamentablement és algo que no està passant. En els últims temps hem vist com des de, per part de conselleria, nada de nada, ni està ni se l'espera, però per part de Diputació, que sí que abans hi havia algun tipus de recolzament, com era el Plan Más Cerca Deporte, o almenys ens donaven 75.000 euros a l'any, que bueno, pues algo podies dedicar a millorar alguna instal·lació, un poc de programació, es podia fer algo sempre complementant per part de l'Ajuntament, o com aquest pla que n'hi havia de canvi de gespa artificial en els camps de futbol, que van poder canviar en Manolo Moreno Cabanes, que era una subvenció del 2021 i la van canviar l'any passat, con lo cual en esas dificultades siempre de licitaciones que no només té el COI sino también té la Diputació o la Conselleria, qualsevol administració, però que lamentablement això s'ha acabat i ara mateix l'aporte per part de la Diputació d'Alacant cap a l'esport alcoià a nivell d'instal·lacions és zero. I jo crec que això jo no em cansaré de reclamar-ho perquè al final és necessari. O sea, només en el renyó dels alcoians i alcoianes el poder millorar tot això és molt complicat. I sin de tot, pues tenim el nostre projecte, tenim ara mateix en marxa la nau de gimnàstica artística, que sí que porta dos mesos on pareix que l'obra està un poquet parada, va avançant molt lentament, perquè hi havia una sèrie de problemes en l'empresa on es reclamaven una sèrie de preus contradictoris, de cosetes que no estaven en el projecte que tenien que fer, bueno, pues aquestes coses que passen en els projectes i en les execucions, i bueno, jo crec que afortunadament ara puc dir que crec que pense que això este que estem salvant-ho i que jo crec que en setembre anem a veure com torna a reanudar-se altra volta en molta més activitat el tema del pavelló de gimnàstica artística, i encara que evidentment això portarà un retras d'algun mes, però jo espero que puguem tindre-ho el antes possible, perquè és una infraestructura molt demandada, que portem molts anys darrere d'ella, que ens ha costat moltíssim de trobar el lloc, de licitar el projecte, que s'ha quedat desert, que hem hagut que posar més diners, les mil històries que hem hagut que fer en aquest projecte, però que al final ha quedat clar que era una voluntat molt, molt clara d'aquest govern, el tirar endavant. En això jo espero que abans de que el primer trimestre del 2027 pues sigui una realitat, i si aquesta modalitat que tant èxit ens ha donat, pues li puguem tornar, no?, per part de la societat alcoiana. Claro. Després tenim la coberta del pavelló, que encara que tenim més diners ja, perquè el pressupost es va aprovar molt tard, modificacions de crèdit, etc. Vam arribar molt tard, i quan vam licitar, evidentment, les obres han començat ara en agost. Quan es van sentar en els clubs, com fem sempre, perquè no fem mai les coses d'esquena a les entitats, sinó com fem en aquest treball conjunt que jo deia abans, pues és clar, van veure que les obres que tenia un període de dos mesos i mig, pues n'aniríem en el millor dels casos a meitat d'octubre. Sabem que pot haver algun retras per inclemències de temps o pel que siga, i per tant, bueno, els clubs ens van demanar, sobretot el Patín Alcodiam, el fet de que si n'hi havia la possibilitat de retrasar aquestes obres i que començaren en juny del 2027, i ja el dic, no era una qüestió ja econòmica, ni de projecte, ni de tot, que està absolutament tot, també la licitació preparada per atraure, però davant d'aquesta petició, en la que es va sumar també l'Sporting Hockey, en la que es va sumar també el patín Santa Rosa i el Club Patinatge Artístic Alcoi, pues van decidir en aquest consens i la començar. I jo us ho dic, al final, políticament, per exemple, a mi, si pensara molt egoístament, pues podria interessar-me a tindre-ho acabat, perquè venen eleccions i tindré alguna cosa acabat, no?, per a poder dir que jo he fet el que tocava. Però pense que al final nosaltres hem de pensar també en els interessos esportius, i jo crec que els interessos esportius estan per davant dels interessos polítics, sempre ha de ser així, i per això hem decidit i els diners estan, guardar-los i a començar la licitació en gener, per a que en seguida que passi el 3D tinguem l'empresa ja en temps adjudicada i pugui començar, i aleshores es faci en aquest període d'estiu i no altere ninguna de les temporades dels equips importants, com és el Patín Alcodiam, que a més en guany, que té el 75 aniversari, pues encara ens demanava el no començar el 75 aniversari en les obres.
12: És veritat, sí, ha sido un poco demasiado tener jugado en otro sitio.
13: Claro, no, claro, y al final yo creo que soña que fuera de forma consensuada.
12: ¿La pista de atletismo, qué tal?
13: Sí, al final el que hem fet és que, com teníem els diners per a això i en préstec havien demanat, que els diners de préstec estaran ja a principi d'agost, el que hem fet en aquests diners que anem a tirar endavant la licitació de la pista d'atletisme. Estan acabant de perfilar a nivell tècnic el que és el projecte. Jo espero que a principi de setembre traguem aquesta licitació i que abans de final d'any aquesta pista d'atletisme estigui feta. Sí que és veritat que ahir també, consensuarem en el club atletisme quan fer-ho, perquè sí que és veritat que si no correm i si n'anem molt de temporada, pues igual també pot ser un hàndicap per a la modalitat. Per tant, com sempre, quan ho tinguem tot engestit, mirarem, encara no sabem el pla d'execució, i quan sapiguem el pla d'execució i quan més o menys podria començar, doncs parlarem amb l'entitat per veure en quin moment és l'idòneo per a fer aquesta, aquesta actuació. Val? I després també tenim, estem mirant a nivell de contratació de fer un plec per a canviar la gespa del camp número 1 del, del poliesportiu, camp número 1 de futbol, que és el que en pitjor estat està, i encara que no comptem en el recolzament de Diputació ni de Conselleria, pues anem a tirar endavant. Sí que és veritat que no tenim aquests 200.000 euros que pot valdre aquest camp, però bueno, estem mirant una fórmula que és a través de renting, on en 4 o 5 anys l'Ajuntament acaba pagant-ho, i que ens permetria pues, tindre aquest canvi ja, perquè, perquè sí que és veritat que ja comencem a tindre aquest camp, la gespa està molt tocada, comencem a tindre a partir d'on els àrbits ho reflexen en l'acte, que no està en bon estat, i pense que hem d'actuar lo antes possible. Per tant, a veure si també som capaços de, inclús abans d'acabar l'any, poder poder comenzar aquest projecte.
12: En cuanto a la valoración de eventos, esta semana también se ha presentado la Ultra Mediterránea, Trail Solidari, Media Marathon, la Cursa Coila Lliga, ligas locales, campeonatos de España, campeonato de España para patinaje grupo 8, vamos, no sé, es ahí sí que no hay mucho que discutir.
13: Sí, bueno, jo crec que al final ahí la línia de, jo crec que hem seguit en els últims anys, jo pense que és l'encertada, com sempre he dit, que és anar treballant en esdeveniments locals, que al final donen el protagonisme a l'esportista local, sense perdre la referència de que quan ve l'oportunitat de poder tindre qualsevol campionat autonòmic, que són moltíssims i de moltes modalitats les que tenim, i nacionals, que quan tenen l'oportunitat també ho fem, però sempre sense perdre el nord, que dic jo, perquè és molt fàcil en diners portar campionats d'Espanya, és molt fàcil, però al final les federacions moltes vegades el cànon que el fan pagar per portar qualsevol d'aquests esdeveniments, pues jo crec que és de responsabilitat de que nosaltres evaluem si és si li hem a treure el rendiment que toca. Al final, si un esdeveniment d'un campionat d'Espanya estan demanant, pues com en demanàvem fa poquet en uno, 200.000 euros, pues és molt complicat el que després, encara que sigui un campionat d'Espanya d'una setmana i que vinguin molts esportistes, que sí, pues és molt complicat. I sobretot quan trobem també el hàndicap en el que juga el COI, que no juguen altres poblacions d'altre caràcter polític, com pugui ser Benidorm o com pugui ser la Nucía. Perquè este campionat d'Espanya que ens oferien a nosaltres, un guany l'han fet en la Nucía. Però, claro, subvencionat aquests 200.000 euros per la Conselleria. Claro. És a dir, no directament a la Nucía, sinó que el que fan és fer un conveni en la federació on es paguen aquests diners per fer el campionat d'Espanya on ells diuen, i ells diuen que la Nucía. Con lo cual, pues bueno, ahí també juguem un hàndicap, no? I ahí també no estem comptant el recolzament polític, i també a nosaltres ens agradaria poder albergar aquest tipus de campionats. N'hi ha alguns que podrem fer i altres que no. Este, per exemple, que era de tenis taula, el podríem fer perfectament, però clar, quan juguem en desventatge, no? Quan arriba la Nucía i li paguen i se canon ni reposes, nosaltres tenim que pagar-ho nosaltres, doncs pues és impossible, no? Jo crec que aquest rendiment, jo tot em vol entendre que ni aquests 200.000 euros poden fer moltíssimes coses a nivell esportiu, i per tant no es fa. Però tenim el de Grupo Sou, que al final la despesa són 15.000 euros, i en tot el que porta, quan tu poses en la balança, al final jo crec que el rendiment, la ciutat d'Alcoi li el trau, i jo crec que ni aquest criteri és el que estem seguint, i ni aquest criteri important, Liga Iberdrola, important campionat d'Espanya de BMX, de moltíssimes modalitats, i jo crec que és el criteri que anem a seguir, no? Al final són els diners de tots i hem de rentabilitzar-los el màxim possible.
12: Sí, perquè és una... si algo tiene esta ciutat, precisament, ese movimiento de... bueno, de todo lo que tiene que ver, no? Individualmente también... hemos tenido un año bueno, ¿eh?
13: Sí, hem tingut un any, jo crec que molt bo, jo crec que un poquet la tatxa que li podríem dir, pues un tema, el tema de les lesions, que al final és inherent al món de l'esport, pues, sabem que
12: Laura,
13: que Laura, Néstor, Joan, Montes, alguno més, Gaizka tampoc ha passat per el millor any, i al final, bueno, jo crec que aquest recolzament que nosaltres fem a través de les ajudes a esportistes i els convenis singulars, pues son per a això, no? Per a estar en les bones i en les no tan bones, no? Perquè al final, a nivell esportiu sempre sabem que n'hi ha anys on no li toca passar per el desert, no? Per ese tema de lesions o de no estar anímicament com uno toca, però jo crec que l'Ajuntament ha d'estar ahí per recolzar els nostres esportistes que tenen nivell i que poden donar molt de sí, no? Uh-huh. I a nivell individual, he dit, és que no, si dic noms podria dir-ne moltíssims, no? Perquè, com dic, 71 podis nacionals, no? Però tenim a molta gent destacant, Sara Massanet, en atletisme...
12: Sí, però és que esta setmana, per exemple, hemos dado notícies com la de Vicente García, que estava en Austràlia, la
13: de Joan Montt, que estava
12: en Canadà, Daniel ha vuelto a ser convocada con la selección española para la próxima Copa del Mundo en agosto, viene de otra... En julio, quiero decirte que al final es todo un poco ponerlo todo en valor, aparte de los equipos representativos, que ahí también te quiero hablar de ellos, ¿no? Patenalco de Amalcoyano, Sereyes, Novas, que Talcoy, son 4 o 5 equipos que están ahí, Sporting Alcoy, son equipos que nos representan, ¿no? En muchas competiciones nacionales.
13: Sí, bueno, com tu has dit, a nivell nacional, evidentment, molt bé. No, jo crec que, com he dit abans, a banda de les eleccions, jo crec que podem estar molt contents en tots els èxits que hem tingut a nivell individual i a nivell d'equip. Clar, parlem d'equips representatius. El Club Deportiu Alcoyano jo crec que ha sigut una molt bona temporada. Uh-huh. Molt bona temporada. Bé, uno, quan analitza, jo crec que la temporada té que mirar arrere. I, clar, quan uno mira arrere i veu d'on veníem, de la situació en la que estàvem fa 2 anys, i ara veu el club ara, i jo crec que és del cel a la terra, no? Vull dir, és brutal el canvi que ha hagut, i jo crec que només per això ja el resultat esportiu era el de menys. Jo crec que només per això ja era una bona temporada, però és que damunt a nivell esportiu hem aconseguit fer un playoff, hem aconseguit estar ahí, hem fet un equip en 4 duros i molt tard, i això al final et penalitza. I enguany jo crec que s'estan fent les coses bé. Jo crec que la Collano ha de tenir els peus en terra, i jo crec que això s'està mantenint. En esta categoria en la que estem, uno pot perdre el nord i gastar-se moltíssims diners i tornar a situacions que ja hem viscut i que no volem estar, però que tampoc garanteixen res. Mira, l'any passat no teníem la millor plantilla econòmicament, seríem de les últimes de la categoria, i vam fer un playoff i vam plantar cara i vam jugar molt bé en el futbol. Afortunadament, els diners no t'ho donen tot. Hi ha una feina al final de tota la gent, que el director tècnic, d'entrenador, uh-huh, i de tal, que treballen en el club i que tenen que fer aquesta tasca de no gastar-se 100.000 euros en un jugador a l'any, perquè no estem, perquè jo crec que això lastra moltíssim, i al final saber el que pots gastar-te i fer el millor equip possible, i al final l'afició hem d'entendre això i hem d'estar al costat de l'Alcoyano, que ja el dic abans, la categoria, i que ha jugat playoff, i que jo crec que l'objectiu en guany hauria de ser intentar repetir el que hem fet en guany. Uh-huh. Jo crec que ja seria un bon èxit, i al final la flauta sonarà, perquè el futbol és així, quan uno fa les coses bé i va treballant, igual no és un any o el segon, és el tercer, però al final les coses segur que arriben. Mm. I un exemple d'això és el Patinacòdia. Patinacòdia fa les coses molt bé, de forma molt rigorosa, sabent on està, el que pot gastar-se, el que no, i està jugant competicions europees. Sí. I al final, aquest treball ben fet de molts anys, d'aquesta directiva, d'aquest cos tècnic, pues el que ha fet que tenint pous en terra, com he dit, pues que estiguem ahí, no? I que al final ara ja no es plantegem mantindre's, que jo sempre quan comença dic que l'objectiu principal és ese, però ja sempre estem pensant en a veure si classifiquem per la Copa del Rei, si classifiquem pel playoff de la Lliga, si classifiquem per Europa, que enguany jugarem altra volta a Europa. Pues això és molt important, no? A vegades no valorem el suficient el que tenim en el Patin Alcoyà, jugant la màxima competició i competint a equips com hem competit en guany, al Liceu, campió de Lliga, o al Barça, o a equips molt bons en els quals ens hem plantat cara sense cap problema. Jo crec que això, el veure aquest nivell de hockey en la nostra ciutat, pues jo crec que és d'agrair, no? A la gent que ho fa possible. Sí. I després tenim el Nou Bàsquet, que va mantenir la categoria al final, fem molt patir, però jo crec que al final va ser una alegria el poder mantenir la categoria i continuar treballant com s'està fent, en molt treball de base, que jo crec que és fonamental, i que és una característica que també té el Sereyes, que també, no? Va fer una molt bona temporada, va quedar, no sé si al final va ser segon o tercer, tercer, pero basta lluitar per poder muntar, una categoria també on el que té diners pues destaca, claro, i on és molt injusta, sí, perquè no hi ha ningú playoff, muntar el primer i se acabó, a mi em pareix una cosa totalment injusta, però que el Serie va fer una temporada molt bona, i sobretot destacar el juvenil. I aquest treball de base al final es reflecteix en que aquest juvenil ha muntat a categoria nacional, i jo crec que aquest és el gran èxit d'aquest club en la temporada passada, que anem a disputar-la en guany.
12: Claro. Sí, i és que a vegades tenim la sort de que hi ha tres categories nacionals de hockey sobre patines: oro, plata i bronce,
13: sí,
12: i
13: els tres. Claro, y el Sporting mantiene la categoría, que era muy importante.
12: Que tenemos en las tres categorías un equipo, el Sporting en plata y el Patin Alcoyan B en bronce. Es decir, que está en una buena situación. Alberto, ¿se va a acabar la temporada de Ser Deportivos? Contigo, ¿qué mensaje mandas a los deportistas general para acabar esto? Cuando acabes tú, digo yo adiós y ya está.
13: Bueno, pues al final a los deportistas que estén en un periodo en el que toca descansar. Molts d'ells acabarà el descans en breu, perquè comencen pretemporades, però jo crec que és importantíssim, no? el desconnectar, el descansar. Al final, el treball d'un esportista en qualsevol dels nivells és molt complicat, i ho diem, sempre té molt de sacrifici. Tenim molta gent jove, que quan parlem de podis nacionals, la gran majoria són xavals i xavales, són molt joves, i que fan un sacrifici brutal. I no ho valorem, perquè al final aquest sacrifici de tot l'any és de no eixir, no quedar amb els amics, sempre entrenant, sempre cuidant la dieta, sempre cuidant-ho tot, i al final també un necessita, no?, arribar a l'estiu, desconnectar, fer tot allò que no ha pogut fer per arribar a principi de temporada en renovat i poder donar-ho tot, no?, i tant a nivell d'equip com a nivell individual. I als esportistes, sobretot a la gent que fa esport, pues que el mateix, no?, que descanse, però ja mirant aquest setembre, que apassionant, que comencen totes les temporades, que comencen totes les proves esportives, curses i demés, i res, convidar a la gent a que continuï fent esport, que afortunadament Alcoi és una ciutat on es fa moltíssim esport, i jo crec que això hem de mantindre-ho.
12: Seguro que sí. Alberto, gracias por venir a la radio y por cerrar esta temporada de Ser Deportivos, y bueno, pues que vaya muy bien la próxima.
13: Muchas gracias a vosaltres, y también que descanses, que también yo creo que tú has merecido día.
12: Bueno, pues muchas gracias. Sí, porque Ser Deportivo ya no volvemos hasta el 31 de agosto, ya en horario habitual, a las 3 y 20 de la tarde. Gracias a todos por seguirnos una temporada más.
11: Pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com. Els contacontes sonen aquest estiu als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat, i les nits a la fresca es senten millor amb la música o l'espectacle gràcies al cicle Somriu. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org. Empresa precisa profesional de jardinería con experiencia. Se valorarán también conocimientos de albañilería y carnet de conducir B. Interesados, enviar currículum a rrhh@mongroup.com o llamando al 664-663-895 en horario de 8 horas de la mañana a 15 horas de la tarde.
14: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
15: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
16: Hola, Paco.
15: Bueno, bé.
16: Bé, anem sofrint la calor, i tu com?
15: Bé, també. Sí. He tingut una escapaeta que ara després al final parlarem.
16: Una escapata.
15: Sí, bé. Parlarem també, va tindre la cinematogràfica. Molt bé, el que fem, com tenim menys temps, tenim esta volta partit a la meitat, anem ràpidament, i són dos les pel·lis que tenim, no?
16: Uh-huh.
15: A veure, contem. Això, vols que escoltem un fragment d'elles i si no hi ha...
16: Sí, comença per la primera, són dues pel·lícules importants, pues, però que, bueno...
15: Escoltem el fragment de la primera i si no anem directe.
17: Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros. ¿Y si me dices por qué estás aquí?
18: Sam, Necesito un vestido.
15: Necesito un vestido. Aguare, contame.
16: Bueno, la primera película es Mother Mary. Es una película que dirigís un director, un tan, anem a dir-li així, especial, perquè és un home que navega més per lo personal que per lo comercial, com és del nord-americà nascut en Milwaukee,
15: que no sé on
16: està, Wisconsin. De 45 anys, David Lowry. A este home li haureu vist una pel·lícula, si és que la vau veure, perquè crec que no va tindre una estrena comercial a Espanya, que es deia Ghost Story. Aquella pel·lícula que va tindre un recibiment crític veritablement esplèndid. És una pel·lícula que data de 2017.
15: Jo em vaig quedar en Ghost.
16: Bueno, anem a veure.
15: És
16: tot el contrari.
15: Ghost és història, no?
16: Ghost és una pel·lícula bonica, anem a dir-ho així, una pel·lícula nocillera, no?
15: Total.
16: Una pel·lícula que contava, o que conta, no?, en Demi Moore, no?
15: Sí, Patrick Swayze.
16: Que va desaparèixer, desgraciadament. I, bueno, i Ghost Story és una pel·lícula quasi abstracta d'un llançolet, en forma de fantasma.
15: Ostres.
16: Que va desplaçant-se ante la càmera de David Lowry.
15: Ostres.
16: Bueno, també David Lowry va fer una pel·lícula d'estes d'aventures que, sin embargo, també té un gran reconeixement crític per part de la... Òbviament, no? La pel·lícula es deia El Caballero Verde, de 2021, que va interpretar Sean Connery.
15: Sí,
16: sí. Bueno, en definitiva, que este home es maneja en gèneres, anem a dir, populars, el terror, l'aventura, però des d'una perspectiva molt personal. L'estrella absoluta de la pel·lícula és Anne Hathaway. Hathaway, que acaba d'eixir del Diablo, se viste de Prada 2, i que ja la tenim ara en Mother Mary. I l'acompanya...
15: En l'Odissea.
16: En l'Odissea. És que jo sé el que passa en l'Odissea.
15: Sí.
16: Ho estàvem comentant tu i jo fora de mi. Que tu ja l'has vist,
15: sí,
16: però jo
15: sí,
16: encara no he anat. La veritat és que encara em fa por anar.
15: Esperes que estiga més tranquil.
16: Sí, jo vull veure la pel·lícula amb prou tranquil·litat i no vull que allò siga un... Bueno, no és que diga que els cines estan mal, però la gent es maneja molt en els cines. És una cosa a la que jo no estic
15: massa acostumat.
16: No?
15: Terror.
16: Bueno, a Anne Hathaway l'acompanya Michaela Coel, i tenim que dir lo de l'altra actriu, la coactriu, Michaela Coel, perquè la pel·lícula és dureta, és una relació que s'estableix precisament entre les dues actrius. Anne Hathaway és una cantant de pop en hores molt baixes, molt deprimida, i que té que reaparèixer i no li s'ocorreix més que recurrir a la seva antiga dissenyadora per a que aquesta li faci el vestuari que a ella li agrada i en el que ella confia, no? Però el problema és que entre les dues va haver, abans de la separació, entre les dues va haver algun que altre problema, no? I per lo tant ahí s'establiran una sèrie de diàlegs, no?, en què es posa de manifest les diferències entre les dos i, a més, les neures entre les dos. No? El problema d'esta pel·lícula, segons molts, és que és una pel·lícula que visualment és esplendorosa, és a dir, és impactant, transcurreix molt. Jo ho havia llegit en algun puesto en l'atelier de la modista, i després m'he enterat que l'atelier és l'estudi, no?
15: on
16: ella dissenya els trajes. Anem a dir que eixe estudi, eixe atelier de la modista és impressionant com a decorat, i que tota la imagineria visual de la pel·lícula va molt per davant de lo que és dialogat.
15: La part bueno, estètica supera
16: la part estètica va molt, molt no. per davant. Diuen per ahir, el poquet, perquè tu ja saps que nosaltres aquesta pel·lícula no la podem veure, hasta la vesprada, no, bueno, no la podem veure ara, en aquests moments, hasta la vesprada no s'estrena, no? Mm-hmm. Però diuen que és una pel·lícula molt deudora d'una que a mi em va agradar a mitges, que es deia de Neon Demon, del danès Nicolas Winding Refn del 2016, que la interpretava el Fanning, que era una pel·lícula entre el terror i el thriller, no? O també, si busquem una pel·lícula més comercial que hagi tingut una visió molt més generalitzada, en Smile, però la 2, precisament la 2, no? La pel·lícula de Parker Finn, que la interpretava Noemi Scott, i que va ser de les primeres que va projectar el cine Vic. I jo, este tipus de cine en el que prima una característica com és l'estètica favor a la part dialogada em fa por, perquè és un tipus de cine, no és perquè a mi em desagrada, tot el contrari. Jo penso que tota la vida ho hem estat discutint. Penso que el cine és una conjunció, quan millor es conjugue, millor hi serà, entre fotografia, entre so, entre música, entre planificació, entre escenografia, és a dir, una quantitat d'arts totes conjugades. A mi el cine, en plan estètic, m'agrada moltíssim. De fet, un dels meus ídols com a director era Zeffirelli, Franco Zeffirelli.

0: perquè la tele tenia una repetició d'imatge terrorífica, i quan eixia un vaquero, un comboi, d'estos a cavall, automàticament en ve sis al costat, totes es convertien en los siete magníficos. L'estètica és molt important en cine.
1: Ja, ja. Molt bé, doncs anem a escoltar un fragment de la segona de les pel·lis que també s'estrena esta setmana, anem a veure.
2: MJ, venga, finge que no estàs más contento de lo que has estado en tu vida.
1: Escoltant així. Bueno, deixem perquè no sé què... Bueno, no és sí. La part. Sí, és Spider-Man.
0: La vam contar ja un poquitiu abans de que tu t'escapares, i es diu Spider-Man Brand New Day. Jo això de Brand New Day no és que domine molt bé l'inglès, però seria un dia nuevo.
1: Un dia totalment nuevo.
0: No? Una cosa així, no? Dirigix Destin David Cretton, que té 47 anys, va néixer en Haiku, Maui, en les Isles Hawaii.
1: Ostres, mira...
0: Destin Cretton David sí que té... Este Destin Daniel Cretton, al final t'he mesclat tots els noms, sí que té una relació amb el món Marvel, perquè ell va ser el responsable de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, en l'any 2021, que es va veure quan els cines vi que eren cines action. La interpreta, bueno, este Spider-Man, com ja tots sabeu, és Tom Holland. Tom Holland és Peter Parker, i Peter Parker té dos amiguets molt importants, que són el personatge de Sadie Sink, que és Jean Grey, i el personatge de...
1: Mary Jo.
0: De Zendaya.
1: Zendaya.
0: Que és MS, no sé, i algo més. I Jacob Batalon, que és Ned Leeds, no?
1: Això no sé què.
0: Bueno, així la clave d'esta pel·lícula, el més important, perquè els villanos es guarda molt bé la Marvel en publicitar-los d'anticipat. Ella vol lançar-los, que vaig a la gent allí, que van, i que ells es comenten, pues així té el làpida o així té el no sé què. Però bueno, la característica d'esta pel·lícula és que Peter Parker salia en El Vengador, en The Punisher, que és John Bernthal. Aixina com Peter Parker és un tipus cavallerós que vol donar-los una segona oportunitat als seus enemics, el Punisher este és de mètodes més bé expeditius, no?
1: Sí.
0: Bueno, el guió l'ha escrit Chris McKenna, Eric Sommers i Justin Karitzkes, basat en el còmic, com tots sabeu, de Steve Ditko i Stan Lee. I, bueno, esta pel·lícula, la característica que creiem que té, o per lo menos lo que nos han venut, és que vol tornar a aquesta apariència un poquet més modesta de ser un episodi, no?, del còmic, és a dir, és com si tu el comprares el còmic, el TVO, com dia algú, en grapa i tot metàl·lica, no?, i tingueres una aventura que té encara menys en multiversos i
1: baixar
0: coses,
1: un poquet més a la terra,
0: baixar,
1: no?,
0: un poquitiu més a la terra,
1: perquè és que
0: l'acció de la pel·lícula situarà 4 anys després de No Way Home, i dir-vos que aquella la va dirigir John Watts en el Nadal de 2021. Recorde que No Way Home, que a mi em va aparèixer exactament idèntica a totes, el tal John Watts va acabar dirigint per a mi la millor entrega de Destino Final, aquelles pel·lícules de terror que no volen pujar a l'avió perquè es tenen una premonició de que va estrellar-se. Bueno, pues aquestes dues són les que teniu. Atenció, que cada volta restringeix. Jo a l'estiu cada volta li tinc més por en el món del cine, perquè si ja tenim l'Odissea, que tu la vas veure, em vas dir ahir, i resulta que estàveu en el cine ple, i tenim Spider-Man, pues necessitem sales per projectar aquestes dues. Però, a més, les tres de xiquets, no? De xiquets i d'adults, perquè els Minions no s'agrada a tots, la Pixar nos agrada a tots,
1: Toy Story,
0: i Baiana pues ja és més discutible, no? Són els musicals estos, per a mi un poc empalagosos, de la Walt Disney, no? Bueno, pues això és el que hi ha.
1: La curiositat d'este Spider-Man també, que això ho vaig comentar, el fet de que està Zendaya, que està Tom Holland, i que el que fa de Punisher, que dies tu, és John Bernthal, que també és en l'Odissea.

0: que és
1: John Berthel, sí,
0: amb, no sé quin paper és i
1: lo que sí que us podem dir és que Destin Daniel Cretton no és el Christopher Nolan, este no.
0: Tot lo de Messi que coincidís, però ahí en això.
1: De totes maneres, Zendaya està apareixent absolutament en tot.
0: Sí,
1: la pel·lícula aquella del drama era una pel·lícula excel·lent, que jo vos recomano i que va estar hasta fa ben poc en la cartelera.
0: Que el Robert Patrick este també, com diu, el Robert també hi en l'Odissea.
1: Bueno, i de l'Odissea dins-nos tu alguna
0: cosa. No, i pues això, mos queden 3 minutets, 2 minutets i mig, pues ahí que
1: bueno, però no es queda el teu viatge a París.
0: Exacte, és que per això era un poquet, volia tallar-te per poder dir les dues cosetes. Una que l'Odissea, bueno, ja la xerrarem quan vagis tu a veure-la, però sí. que està, vamos, els 3 hores passen ràpid, perquè són 3 hores.
1: I el teu viatge...
0: I la pel·lícula és intensa i van passar mil coses, les interpretacions estan molt bé. Han Hathaway també és, per supost. Per això avui l'ha escoltat la veu del doblatge i jo dic, ostres, i jo dic, pues exacte, també és Han Hathaway. I després del viatge el que feia era que cada volta que passava per un cine de París t'enviàvem una foto, perquè pues estàs en París 4 dies.
1: Us puc assegurar que és excel·lent.
0: I
1: perquè...
0: t'han enviat ahir una cabassa de fotos. Però sí, bueno, sí. Això és bona senyal, no? Que cines encara
1: estan
0: ahí...
1: Sí, no, és que París ha sigut sempre una de les capitals del cinema, però que has enviat... I tenim que comentar alguna característica especial d'aixes fotos?
0: Algunes que m'has contat és tu, dime alguna.
1: Perquè vas enviar un complex que és de UGC. UGC és una de les grans marques, almenys de distribuïdores i productores de cine francès, uh-huh. I també, sobretot, Pathé, no? Pathé està de puy de que el cinema, no sé què, diuen ells, des de que el cine va fer acte d'aparició en França va aparèixer Pathé també té les seues sales i bueno,
0: després també parlàvem de l'equip IMAX, no? Que també precisament sí. L'Odissea es pot veure en aquest
1: vos contarem jo crec que és un tema que pot interessar-vos, que és 6 formatos o 5 formatos en la que s'ha lançat l'Odissea en Espanya i en tot el món. I vos direm un poquet això del format, perquè no li doneu importància. Jo a voltes he estat veient alguna pel·lícula en companyia de gent que segurament a lo millor nos està escoltant, ojalà, i li s'ha projectat mal i s'han retallat els caps i no ha dit res.
0: Ostres,
1: no?
0: Jo
1: vos diré, sin embargo, n'hi ha una confrontació Nolan-Spielberg en la que Spielberg diu no, la meva última pel·lícula la veuran en tot el món en formato scope 2.39 unitats de llarg per cada unitat d'alt. Mentre que no l'han dit, no, així jo val no. Tot, i jo he rodat, però vos dic, perquè aneu fent ja de ver, que no l'han rodat en càmeres IMAX en formato fotoquímic de 70 mil·límetres. És a dir, ha rodat en cel·luloide de 70 mil·límetres en càmeres IMAX. I la proporció és per cada unitat d'alt 1,47 de longitudinal.
0: Molt bé, vaig néixer executiu a classe,
1: però,
0: ja se n'ha passat de temps,
1: direm,
0: Virgilio.
1: I vos direm en què l'esteu veient en el coll.
0: Molt bé, molt bé.
1: Que, per cert, esteu veient la B,
0: Vale. Estem tranquils que en el coll es pot veure fantàsticament.
1: Sí, sí.
0: Moltíssimes gràcies, Virgilio. Tornem la setmana que ve. Adéu.

I així estem per posar el punt final a la temporada 2025-2026 de l'Hoy por Hoy Alcoi en l'horari complet, perquè a partir del dilluns seguirem estant amb vostès, però serà l'edició d'estiu de l'Hoy por Hoy Alcoi, des de les 12:20 fins a la 1 del migdia. El serà el programa presentat per Paco Agulló.

I també hi haurà un canvi en els informatius, perquè a partir del dilluns i durant tot el mes d'agost, el matinal el farem a les 8:20 del matí. Mediterrània és una festa, una cançó sense sentit. Mediterrània és la tempesta. I després a les 2:15 serà l'hora 14, per estar informats, per contar-los tot el que passarà a l'Alcoi i el Comtat en aquest mes d'agost.

Van arribar a les 2 del migdia, així que anirem amb els serveis informatius de la cadena SER, agraint-los moltíssim tot l'acompanyament que ens han fet durant aquest any. Seguirem escoltant-nos en Hoy por Hoy a partir del 31 d'agost, de nou la temporada, des de les 12:20 fins a les 2 del migdia. Moltíssimes gràcies i que els vagi tot molt bé.